0: viernes, viernes, viernes, fin de semana, inicio del fin de semana. Sobre, sobre,
1: sobre, sobre,
0: sobre.